Rita, quan fa l'ecotant sábado, curs la juix belli po octubre. Barqui boc bilèix, xejunilèix, li sahil cristian, reliquach xaqib chi sector.